0: frente al inspector Polo.
1: Un día volveré. Juan Marsé, 1982.
2: Cadena SER. El placer de escuchar.
3: Cadena SER. El poder de la conversación.
4: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
5: A vivir que son dos días, Comunitat Valenciana. Imma Pardo.